0: Coldplay per engevar a bany il de zalegrar de tot que ella civinya finyen van xa 4 grads ots a si vam de xom presta ora de t-shirt
1: que em prenei de dir bon jocurt a spas
0: a bel en xa vets conos que la givja en 4 minutes a la 6 a mesa bon dia.